0: no vienen cegadas por las luces. María Cardona, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Inés Amigo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Enseguida repasamos contigo, María, la agenda del Ayuntamiento de Santa Eulalia y después, pues las últimas citas ya de esta temporada con nuestros colaboradores de los viernes, que antes de irse de vacaciones, pues cumplen con lo que toca. La primera, Marina Rivas, la dietista antidietas. Buenas tardes, que siempre es la primera en llegar.
3: Buenas tardes.
0: Última ya, casi
3: la
0: vacaciones.
3: Última, sí.
0: Bueno, venga María, cuéntanos tú cómo se va a despedir Marina y ahora, no, Inés, venga tú, ¿cómo se va a despedir Marina? ¿Qué ahora vamos con ella?
2: Pues se va a despedir con unos cuantos consejos para comer bien este verano y además hacerlo con ingredientes sanos, pero sin renunciar al sabor. Así que con Marina, recetas ricas, refrescantes, sanas y apetecibles ahora que hace tantísimo calor.
0: Nada de dietas, ¿no, Marina? ¿Hasta septiembre?
3: No. En septiembre ya mostró unas mapuras espilas.
0: Venga, después otro clásico de los viernes. Nuestro librero, que antes de irse de vacaciones, nos va a dejar, pues, una propuesta de lectura.
4: Hoy, concretamente, un libro que acaba de reeditarse y que en su día levantó ampollas aquí en Ibiza. Hablamos de Los muertos mandan, de Vicente Blasco Ibáñez, que ahora vuelve a las librerías con esa historia ambientada entre Mallorca y Ibiza, que hace un retrato de cómo era la isla a principios del siglo pasado y la describe tan bien que no se lo tomaron nada bien los ibicencos de la época.
0: Así de polémico viene hoy Pedro en esta última cita. Y después tenemos que hablar de inteligencia artificial con el profesor de digitalización, Sergio Peñalver. Él ya estaba de vacaciones en el instituto y hoy se las damos aquí.
2: Pero antes de irse, después de toda la temporada hablando sobre la inteligencia artificial, hoy vamos a ponerle nombres y apellidos y sobre todo números a estas personas que manejan las grandes fortunas, las que se están haciendo de oro gracias a la IA. Hoy en Cerebro Artificial, los cuatro hombres que están construyendo el futuro de la inteligencia artificial y en engrosando con creces sus cuentas bancarias.
0: Venga, pues enseguida vamos a ir con todo eso. Antes de nada, la agenda del Ayuntamiento de Santa Eulalia. Te toca, María.
5: Cada viernes en Radio Ibiza, Santa Eulalia de Río Express. Toda la actualidad del municipio en Hoy por Hoy.
6: Como cada semana, repasamos la agenda cultural y de ocio del Ayuntamiento de Santa Eulalia para el fin de semana, que empezamos con los últimos días para visitar la exposición Calitja a las Pitiusas de Matilde Hernández, que puede visitarse hoy y mañana en la sala de San Jaume 72 de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. En el Teatro España sigue la programación de cine, donde este viernes, sábado y domingo se proyectarán dos películas. A las 6 de la tarde, Joica, en versión original en inglés, subtitulada en castellano, y a las 8:15, Viatge al País dels Blancs, en versión original en catalán, subtitulada al castellano. También en Santa Eulària llega una cita doble en la nit en el museo, hoy viernes con el espectáculo Els Quatre Elements, Terra, Aigua, Aire i Foc, con Lucía Herranz y Adolfo Villalonga, y mañana sábado con la obra Cursaris, a cargo de Antónima Teatra. Los dos espectáculos serán a las 9 de la noche en el Museu Etnològic de Can Ros. La agenda sigue en Santa Gertrudis, donde hoy empieza la primera de las balladas de estiu, donde tradición y cultura popular ibicenca se dan cita bajo las estrellas. Será a las 9 de la noche en la Plaza de la Iglesia. Continuamos ahora con Escaná, que sigue con las actividades de sus fiestas patronales. Hoy la primera de ellas es el torneo de pádel ya en marcha, que durará hasta las 11 de la noche. A las 8:45 saldrá de la capilla de Escaná el desfile de carros. A las 9 de la noche tendrá lugar el concierto de la Banda Municipal de Música en el Embarcadero. Y finalmente, a las 10:45 de la noche, habrá una ballada tradicional a cargo de la Colla de Vallpagès de San Carlos en el puerto. Paralelamente, se podrá disfrutar de la Feria de Artesanía Popular organizada por Artesans de l'Horta de Jesús hasta las 9 de la noche en el Paseo Marítimo. Las fiestas de Escaná siguen mañana sábado con diversas actividades. La primera será temprano a las 9 de la mañana con el torneo de pádel y después a las 10 habrá actividades náuticas gratuitas en la playa de Escaná. Por la tarde tenemos dos citas, una para los más deportistas con una ruta guiada de 3 horas que saldrá a las 7 de la tarde de la playa de Escaná y paralelamente de las 7 de la tarde a las 11 de la noche se podrán disfrutar de las atracciones de la feria. Las actuaciones musicales empezarán a las 7 de la tarde con una sesión del DJ Iván MG en el Embarcadero y el concierto de los del Varadero de 9 a 11 de la noche, momento en el que empezará el correfoc a cargo dels Mals Esperits. El fin de fiesta será a partir de las 12 de la noche con una nueva sesión de DJ Iván. Las fiestas continúan el domingo con el torneo de pádel desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y con un concierto a cargo de la Banda de Música de Santa Eulalia, que ofrecerá un recital con canciones de Disney a las 9 de la noche en el puerto de Escaná. Nos movemos a Jesús, donde hoy es el último día para visitar en el Centro Cultural la muestra Tres Miradas Urbanas, una exposición fotográfica de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mí. Les informamos que la Escuela Municipal de Música de Santa Eulalia de Riu ha abierto las inscripciones para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el 15 de julio a través de la página web de la escuela. Pueden consultar toda la información sobre estas y otras actividades en la web del Ayuntamiento santaeulaliaderiu.com.
5: Santa Eulalia de Riu Express, toda la actualidad del municipio en un espacio del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Riu.
0: Gracias, María. 1:20, unos consejos y nos metemos en la cocina.
1: Radio Ibiza y Cadena Ser.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: ¿Buscas un plan diferente? Disfruta del Day Pass de Hotel Puchet Ibiza. Piscina, sol, buen ambiente y acceso a nuestro snack bar y restaurante para aprovechar al máximo tu día. De 11 de la mañana a 7 de la tarde, importe canjeable íntegramente en consumiciones. Un día de verano diferente en Hotel Puchet Ibiza. Reserva ya en el 971-344222 o escríbenos a mail@hotelpuchet.com. Sujeto a disponibilidad.
8: El Consell d'Eivissa impulsa el nuevo sistema de gestión de destino. Si tienes un negocio turístico, ya puedes adherirte al directorio de Ibiza Travel y ganar visibilidad en los canales digitales oficiales del destino. Infórmate e inscríbete en marketing@ibiza.travel. Ibiza, un destino turístico más inteligente, lo construimos entre todos.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Veintiún minutos pasan de la una de la tarde. Ahora sí vamos con la última cita que tenemos esta temporada con la dietista antidietas, con Marina Rivas, que bueno, que ya está pensando en vacaciones. Marina, buenas tardes.
3: Ay, ya está. Estoy contenta y triste a la vegada, ¿eh?
0: Porque sentimientos encontrados,
3: ¿no? Sí, aquí mucho pasamos molt bé, Víctor.
0: Bueno, 7 semanitas volvemos.
3: Venga, ¿no?
0: De un descansito. Un descansito y antes de eso, pues algunos consejos para comer bien este verano sin dejar de comer sano. Pero lo primero que vamos a decir, las dietas para septiembre, ¿no?
3: Mira, te voy a decir una cosa. Víctor, no? És que ni per setembre. Si sóc la dietista antidietes és per alguna cosa. I és que jo sóc partidari de que, escolta, que mengem bé cada dia, sense tornar-nos bojos, sense restriccions, sense tanta història, que mos compliquem una mica la vida, mos agrada molt complicar-nos la vida, i jo crec que podem menjar bé aquestes 7 setmanes que mos queden fins a nova temporada, i després seguirem parlant de menjar bé cada dia, com hem fet durant tot aquest any.
0: Pues claro que sí, comemos bien. Y comemos sano, pero eso sí, sin renunciar al sabor.
3: Exacte. I per això avui us duc alguns consellets generals perquè passem aquestes setmanes, que ja sabeu que a més estem en plena onada de calor, pareix que no serà sa última.
0: Segurament.
3: Que jo no sé com ho duís vosaltres, però jo començo que està una mica farta. Ja
0: hablamos antes tú y yo, que tú llevas una buena panzada de gazpacho y yo de salmorejo.
3: Exacte. La meva sang ara mateix es composa 50% plasma, 50% gazpacho. Així que...
0: Pues ahí voy yo, pero con el salmorejo.
3: Exacte. Així que bé, continuarem una mica amb aquesta línia, em pareix, amb aquestes pròximes setmanes. Llavors, molt important, aquests consells que anem a donar avui, com sempre, incloem verdures i hortalisses de temporada a totes les menjades principals, coccions no molt calentes ni tampoc molt pesades, evitem una mica en aquest temps, això sí, ses fritangades, que jo sé que estan molt bones.
0: Sí, però és que fritanga no apetece, igual que no apetece un cocido, pues tampoco.
3: Efectivament.
0: O sea, grasa poca, no?
3: Sí, més que res totes aquestes coccions tan pesades, vull dir, ara no et menjaràs el llegum, per exemple, exemple, veure qui li vengui de gust, no? Però això, no? Una fabada, un cocido, coses d'aquestes...
0: Jo m'he passat la ensalada de garbanzos.
3: Efectivament, aquesta és una alternativa, no? Llavors, per això, ara toca menjar d'una manera una mica diferent, en coccions una miqueta més lleugeretes, tirant més de planxa, tirant més d'amanides, i precisament una manera d'incloure verdures i hortalisses són en ses amanides fresquetes i ses sopes d'estiu, que en vàrem parlar en ses dos últims programes que vàrem fer, que vàrem donar unes quantes idees. Ja sabeu que ara és moment de cogombres, xindri, meló, carabassí, i amb això poden preparar tant amanidetes com verdures a la planxa, com aquestes cremes boníssimes que
0: perquè
3: són ideals.
0: Todo lo del huerto, claro.
3: Home, clar, com
0: tengo tantos calabacines que estoy en la bichisua ya no es de puerro en mi casa, ahora es de calabacín.
3: Però està boníssima, veus? Sí, i frescat en estiu, amb una miqueta de formatge així i després per sobre un rajat d'oli d'oliva, si és que no necessitem més.
0: Què més queremos?
3: Què més hem d'afegir? Això sí, si ja tenim sa part aquesta de ses verdures i ses hortalisses completa, munenem a ses proteïnes de qualitat, que evidentment han de formar part dels nostres àpats de diari, que de vegades se mos obliden perquè fa molta calor i és veritat que certes proteïnes pareix que se mos fan una mica pesades, però sa clau està en consumir-les de manera adequada.
0: Jo devo ser raro, perquè un xuletón me lo como en agosto.
3: Tot el menjar és igual. Ai, allò m'acosta més. En canvi, saps que m'agrada més ara? S'ha espeixat a la planxa.
0: Bueno,
3: sardinetes, boquerons, qualsevol tipus de peix blanc, fins i tot algun peixet en esforn, a la sal, que també queda boníssim, és molt lleugerat, fantàstic. El llegum, com comentàvem, en comptes d'encocions potents que són més d'hivern, ho feim ara en forma d'amanides de llegum, amb ciurons, amb llenties, amb mongeta, tenim tomates, tenim tot tipus de lletuga, tenim cebes, tenim
0: dansa... Això
3: jo crec que... Exacte, en si per quan necessitem una mica més d'allò de fer capa per afrontar el fred, no? I com sempre, carn a la planxa, tenim tofu i un altre programa que varen comentar que hi havia unes opcions superfàcils per no passar calor dins la cuina aquest estiu, que són ses llaunes. Tenim ses tonyina, tenim ses sardines, tenim, per algun dia així més guarrete, el que dèiem, aquells calamars en salsa boníssims, és a dir, aprofitem una mica totes aquestes opcions que tenim per no deixar de menjar proteïnes de qualitat, però fer-ho una miqueta més lleuger.
0: I no passar mucho tiempo en la cocina.
3: Sí,
0: no
3: perquè passa. La veritat és que ara mateix encendres fogons i encendres forn és un esport de risc. Per tant, podem deixar-ho una mica aparcat per quan tornem a sa rutina. I després, evidentment, com acompanyam, no? Com feim els plats més complets? Com sempre, greixos de qualitat, tenim el fantàstic oli d'oliva verge extra, tenim fruitats secs en la seva forma natural, tenim llavors, tenim olives, tenim formatges com es feta, tot això ja ens aporta també greixos saludables, que a més són, aquest tipus d'acompanyament són també molt refrescants i lleugers per a aquests mesos de calor.
0: De las ensaladas trampa, en lo que pones un poquito de verde pero luego la llenas de cosas.
3: Exacte, això és un perill.
0: Esto es mi favorito.
3: Com pot ser que jo engordeixi si menjo ensalades? Home, clar, si fiques bacon i... No, però bé, com tot, sempre trobem aquest equilibri entre el sabor i lo saludable, no? I després, per acabar de completar els nostres plats, per fer-los redons, tenim l'aportació de carbohidrats en forma de cereals integrals, que en estiu venen molt de gust, doncs, per exemple, en forma de cuscús, ensaladetes d'arròs integral, quinoa, i fins i tot amanides de pasta integral, ara en estiu, el típic tàper de pasta, no? D'amanida de pasta.
0: A la playa, està molt
3: exacte, bien, sí, sí. Doncs boníssim. I clar, com arrodonim aquest menú d'estiu saludable? Què agafam per postres, Víctor?
0: Es que si me preguntes a mi, yo helado de chocolate, pero supongo que tú no vas por ahí, tú me vas a decir fruta fresca, ¿no?
3: Efectivament, però com que jo sé que de vegades se mos fa una mica avorrit això d'inflar-nos de xindri i meló tot l'estiu, us porto unes receptes avui molt senzilles, d'aquestes saludables, tot i que ja saps que no és una paraula que m'agradi molt emprar, això de saludable, no saludable, postres sense culpa i totes aquestes coses.
0: Esto simplement... me molesta, incluso ya no sé
3: sí.
0: No...
3: Allò tampoc m'agrada.
0: Es que me molesta.
3: Com que culpa per menjar?
0: Com que culpa por comer si esto es una necessitat vital.
3: Efectivament, és una qüestió fisiològica. Després podem menjar, que jo m'agrada més definir-ho tot en termes de més nutritiu o menys nutritiu, però tot té cabuda, no?
0: Eso
3: tot
0: es.
3: Té cabuda. Per claro tant, sí. També tenen cabuda aquestes receptes que us ven cadu avui, fetes amb fruita de temporada.
0: Fruita trampa, no? No
3: fruita
0: vas a fer.
3: Fruita trampa. Nah, ja veureu que estan superbé i que mos alegren una mica el dia a dia, que no pot ser només alimentar-se de amanides, Víctor, no
0: claro
3: pot ser.
0: No, claro que sí.
3: Venga. Idees molt senzilles, un geladet de fruits vermells,
0: boníssim.
3: Que això està deliciós, i a més no necessiteu ni geladera ni coses d'aquestes tan modernes que fan falta avui en dia, l'únic que heu de tenir congelat és la fruita, o directament una d'aquestes dues fruites que us don, que són o bé una barreja de fruits vermells o bé uns plàtans congelats, i això ho ficam dins es bol de ses trituradores o ses batidores aquestes de got de tota la vida, que són així una mica més potents, o una processadora, que també m'ho servirà, i simplement hi ficam fruits vermells, un plàtan i una miqueta de llet vegetal, aigua, llet normal, fins i tot iogurt, si volem afegir-hi un extra de proteïnes, i això ben trituradet, mos queda com un gelat, una textura de gelat de terrina, boníssim. Per sobre, què hi podem posar? Unes llasquetes així com de coco una mica torradet, uns bocinets de xocolata negra... Ara ja t'agrada més, no? Ara ja m'ho compres. Vinga, doncs aquesta seria una recepta molt fàcil de geladet.
0: Vinga,
3: venim amb una altra recepta que jo m'agrada moltíssim, que són uns préssecs a la planxa. Boníssims, de veritat que sona una mica estrany això de fer fruita a la planxa.
0: La veritat que sí,
3: però bueno, queda boníssima.
0: Bueno, luego, claro, la hacemos a la plancha, pero luego la enfriamos.
3: Exacte, que no siga, que no siga molt, molt calenta, a no ser que li vagis a posar una bola de gelat damunt, que això és una opció. Que això és una opció, però la veritat és que fa aquestes coccions així a la planxa ràpides fan una concentració de sucres, no?, que queda com caramelitzada de forma natural, sense afegir-hi res més. Llavors, dos préssecs tallats per la meitat en la planxa, els deixem refredar un poquet i els farcim amb una miqueta de iogurt grec i per sobre una cuiradeta de mel i uns pistatxos picadets.
0: Tinc un hambre a estes
3: hores. Postres facilíssimes, ja amb fruita, amb proteïna, amb greixos saludables. És que no fa falta complicar-se. Jo
0: aquí m'hi haria dos, otro con plátano, que lo del plátano frito també me va.
3: Està bo això, eh? Això també està bo.
0: Tenemos tiempo para una más. Venga.
3: Tenim temps per una més. Vinga, doncs anem a fer una recepta que jo crec que als petits de sa casa li agrada molt fer, que són espolos.
0: Ah, sí.
3: Tenim, avui en dia podeu trobar a gairebé qualsevol botiga d'aquestes d'estris de cuina uns motllos d'aquests de fer polos, que es poden reutilitzar.
0: Una polera, ja, de hecho, ja no la venden ja a propòsit.
3: Exacte, i aquest és facilíssim. Gelats de iogurt i mango dins una trituradora, afegim iogurt sencer i, ai, perdoneu, mango sencer. Podem fer servir mango, però realment podem fer servir qualsevol altra fruita de pinyol, perquè mangos, ubercocs, préssecs, queden boníssims.
0: Al gusto de cada uno, no?
3: Efectivament. Exacte. I després hi posam iogurt grec, que així també li donem aquest toc de greixos saludables i proteïnes de qualitat, i no fa falta ni endolcir aquestes fruites, perquè les fruites aquestes de pinyol són a prou dolces, que tenim uns gelats saludables, ideals per tota la família, sense cap tipus d'ultraprocessat.
0: I sin remordimientos. Nada,
3: ni remordiments,
0: nada.
3: Ni culpes, ni històries.
0: Ya en septiembre nos pondremos las pilas otra vez. A partir de septiembre ya hablamos de...
3: Ya no vamos a faena feta.
0: De un menú más equilibrado. Pero sí, de momento, pues estamos en verano, vamos a disfrutar de estos sabores de temporada y hacernos un poquito más refrescantes de lo habitual. Marina Rivas, la dietista antidietas, tomamos nota, nos refrescamos en los próximos meses, además comemos bien y nos reencontramos en unas semanitas. De momento, pues disfruta, buen verano, no tengo duda de que lo harás, y come bien, por supuesto.
3: Això sempre, molt bon estiu a tothom.
1: Radio Ibiza, Cadena Ser, la radio.
9: Nos merecemos una ciudad más limpia y la vamos a conseguir. Pero para conseguirlo te necesitamos a ti. Utiliza las papeleras, deposita la basura a las horas adecuadas y recoge los excrementos de tu mascota. Mantén limpia nuestra ciudad. Es patrimonio de la humanidad. Ayuntamiento de Ibiza.
10: El jueves 23 de julio, Scorzo celebra 30 años de música en Las Dalias. Tres décadas rompiendo fronteras entre géneros con una explosiva mezcla de rock, mestizaje, ritmos latinos y energía imparable. Y para una noche aún más especial, Amparanoia estará como artista invitada sobre el escenario. Una celebración para bailar, cantar y vivir la música sin límites. Apertura de puertas a las 20 horas. Entradas ya disponibles en lasdalias.es y en Ibiza Spotlight. Scorzo y Amparanoia en Las Dalias. No te lo pierdas. Las Dalias, all in one.
11: El Consell d'Ibiza impulsa el nuevo sistema de gestión de destino. Si tienes un negocio turístico, ya puedes adherirte al directorio de Ibiza Travel y ganar visibilidad en los canales digitales oficiales del destino. Infórmate e inscríbete en marketing@ibiza.travel. Ibiza, un destino turístico más inteligente, lo construimos entre todos.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.